0: கப்போ கயர் இளவந்தர்சே வந்தார். El Biscrespo y Belé, pa' bailar.
1: Ojo de loca, no se equivoca.
2: Qué mal que
0: y Manero y Bandana, ojo de loca.
3: Dime cómo haces.
0: Tote, Benja Torres, Inmigrantes. Decime cómo haces.
3: Te toca, que no te mueva nada, que este amor se aleje.
0: Hit Futuro.

0: தொடர்ந்துருக்கப்போ கயர் இளவரசே வந்தார். Elvis Crespo y Vélez, pa' bailar.
1: Ojo de loca, no se equivoca. Qué mal
0: que te sentí. Y Manero y Bandana, ojo de loca. Dime cómo haces. Tote, Benja Torres, inmigrantes. Decime cómo haces. Te toca, que no te mueva nada, que este amor se aleje. Hit Futuro.